0: molts es produeixen involuntàriament, però per negligències. El cap de servei dels bombers forestals de la Generalitat, Xevi Volumar, explica que molts focs es podrien previndre amb més conscienciació.
1: Esto nos enfrenta a la situación de que un gran número de incendios forestales podrían ser reducidos simplemente tomando conciencia de las actividades que llevamos a cabo, de qué condiciones meteorológicas hay.
0: El foc pot es començar en segons, però tindre conseqüències que duren anys. Per això, si s'inicia, cal tindre una resposta suficient, però els experts asseguren que fa falta pressupost que garantisca la construcció d'infraestructures de prevenció, com pistes forestals, tallafocs o dipòsits d'aigua.
1: Lo que se está tratando en el bosque no es con el objetivo de prevenir que no ocurra un incendio, sino que se están fabricando las estructuras donde nos apoyaremos para poder extinguir este incendio una vez ocurra.
0: I contribuir no només és tasca de l'administració, és també nostra.
1: Un modo muy eficaz de prevenir incendios forestales es hacer llegar a la sociedad el concepto de que el consumo de productos agrícolas y ganaderos locales es el mejor mecanismo de mantener vivo un mundo rural.
0: Els experts recorden que la virulència dels recents incendis els han convertit en un risc per a les persones, per això asseguren que l'autoprotecció és fonamental. Fer un perímetre de seguretat d'entre 25 o 30 metres al voltant de la nostra casa servirà de tallafocs i permetrà confinar-se si el foc arriba a la vivenda.
2: Gracias, Paula. Mencionábamos antes el incendio de la Vall d'Uixó del pasado mes de julio, un fuego que ha marcado a los vecinos de la Plana Baixa. Tanto es así que el grupo castellonense Carmen Manila ha querido recorrer en forma de canción los parajes arrasados por las llamas para que no sean olvidados. Rosa Alcaraz, buenas tardes.
3: Sí, dos vecinos de la Vall d'Uixó, Javier Peñarroja y Néstor Zarzoso, junto con Joan Herrero de Artana, son un grupo de amigos que llevan 20 años haciendo música juntos bajo el nombre de Carmen Manila. Su vínculo por el territorio calcinado en la Sierra de Espadà les ha llevado a verbalizar el sentimiento de pérdida con esta canción Quan tot era blanc i negre, un canto a los paisajes y a la tradición, pero también a la esperanza.
4: I això volíem que sonara a música d'ací. Una de les coses que va dir Néstor quan estàvem fent la cançó és que li agradava que la cançó no sonava una altra cosa que a això, a la nostra serra i a la música del nostre lloc, no? Diguem que la cançó parla de la trajectòria del foc, que volia veure il·lustrar un poc el que havia passat i en un llenguatge molt nostre i molt pla.
3: Javi, el cantante del grupo, cuenta que en el momento del incendio experimentas muchas emociones en tan solo un instante.
4: De la terrassa de ma casa se va veure una imatge apocalíptica, que és tot el que és Penyalba, Sant Joan de la Pedra, el castell, per la nit, a més, encès en flama. Era una... no ho sé, no? Jo no m'hauria imaginat que allò anava a ser aixina. I va ser com molta por, molta fum, molta cendra, va ser horrible. I esa nit no, crec que no n'hi ha ningú de la vall que ho oblidarà, perquè nosaltres sí estàvem ahí, ho estàvem veient i va ser horrible.
3: El grupo incide en la conexión con la naturaleza para explicar el origen de una pieza que no tiene más intención que expresar a través de la música lo que duele asistir a la desaparición del paisaje que es parte de su identidad.